0: Esta mañana estamos leyendo Te di la mano, de Nuria Pérez, aquí en la biblioteca de Hoy por Hoy.
1: Hoy por Hoy, con Aimar Bretos.
2: Radio Gandía. Cadena Ser.
3: Este divendres torna El Gandia Pensa, sessió anomenada La ciència de vivir, amb la participació del prestigiós cardiòleg Valentí Fuster, guardonat amb el Premi Príncep d'Astúries i director del Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars. Modera Jesús Trellis, director del diari Les Províncies. Divendres 11 de setembre a les 7:30 de la vesprada a la Casa de Cultura Marquès González de Quirós. Gandia Pensa.

0: Hoy por hoy Gandía, con Celia Chulia.
1: Molt bona vesprada de divendres 11 de setembre. Una data que ens posa els pèls de punta, avui tots els informatius ja ho estan recordant, que fa 25 anys de l'atemptat terrorista contra les Torres Bessones, les Torres Gemeles de Nova York. Veure aquelles imatges a dia d'avui encara ens continua impactant, no? Però és que abans d'aquell desastre, un dia com avui, un 11 de setembre, però del 1996, es produïa una gran inundació a Tavernes de la Valldigna. I en parlarem al llarg del programa d'avui, però abans els donem també les dades de l'actualitat més recent. Ahir, al voltant d'un centenar de persones es concentraven a una part de la carretera nacional 332, al seu pas per Xeraco, per exigir a les autoritats pertinents una actuació immediata per a humanitzar la travessia. Un tram de carretera, que ha causat moltes morts i molts més accidents, perquè s'ha de creuar precís per anar a les cases que es troben a l'altra banda de la carretera o inclús per anar a treballar als camps de cultiu que també estaven a l'altra part de la carretera o a la muntanya, per exemple. La mobilització d'ahir va provocar inclús talls intermitents de la carretera. Nosaltres, jo mateixa, vaig estar allí ahir per la vesprada i els ho contarem també al llarg del programa d'avui. Però d'altra banda, també este cap de setmana hi ha les presentacions falleres a Gandia. Avui la de la Fallera Major Infantil, Valentina Jordà Micó, i demà la de la Fallera Major, Lídia Marín Marzal. Així que al llarg del programa d'avui també entrarem en esta matèria. Però anem a parlar ara d'altres coses. I és que totes aquestes qüestions que tenim damunt la taula, n'hem escollit una, perquè paradòxicament avui l'actualitat passa per parlar de la història.

0: 11 de setembre del 1996, Tavernes de la Valldigna. És plena d'aigua, una inundació que encara a dia d'avui, quan vegem les imatges, ens impacten. Encarna Sant Celoni, és cronista oficial de Tavernes de la Valldigna, que en realitat l'hem citada per una altra qüestió, que ara parlarem, però... Bona vesprada, Encarna.
1: Bona vesprada.
0: Vostè va viure també aquesta inundació.
1: Clar, clar. Jo estava en l'institut, estàvem en festes del poble,
0: claro.
1: I havien, però havien classes en l'institut, i de moment, aquest dia per la vesprada era, o per la nit era el ball de disfresses, i tots se'n van anar a pique.
0: Claro. És
1: a dir, era el començament del curs escolar, tot estava posant-se en marxa, però ningú s'esperava el que tenia que passar, i va passar. Clar, de tenir records, sobretot pel patiment de les persones que varen tenir grans inundacions, sobretot en la part més baixa del poble, més a prop del riu. Mm-hmm. Estaven les barquetes, jo, la imatge de les barquetes, la foto que circula, que les barquetes, els, no sé, tota la fira de Tavernes, tota inundada i que anaven, flotaven, pues, això impacta mm-hmm. i és un gran record. Afortunadament no van haver morts, que és el més important, però vamos, queda en la memòria col·lectiva de la gent, és una inundació de les més importants, o per lo menos les més recients, que ha tingut Tavernes, la vall, mm-hmm. molt important.
0: Clar, vostè ha dit que estava en l'institut, però anem a aclarir que era perquè vostè era professora.
1: Jo era professora de l'institut, és a dir, jo sí. he estat molts, bueno, tota la meva vida jo he sigut professora, mestra, professora, docent, he estat a Singandia també molts anys en la UNED, donant classe, pues, 30 anys. Des de que va començar la UNED estava jo donant classe a Singandia, i després vaig ser coordinadora més de 25 anys. Vamos, que tota la meva trajectòria professional ha sigut cara a l'ensenyament.
0: Mm-hmm. I de què era vostè professora?
1: D'història, de geografia i història.
0: Molt bé.
1: Jo, molta, bueno, de geografia i història, sempre donant geografia i història, sobretot història. Mm-hmm. He viscut a la història, jo dic que és difícil, però jo he viscut a la història.
0: Mm-hmm. Molt bé. Clar, aquestes paraules m'impacten, no?, també. Jo, clar, en el 96 no havia nascut encara, però jo soc de Xeraco, tenim molta relació,
1: molta.
0: No?, amb Tavernes. Clar, l'11 de setembre, vostè ho va dir, estaven en festes, no sé si els dies següents es va aclarir i van continuar.
1: No, és dir, les classes, en realitat les classes havien començat, eren festes, eren, però que encara no havíem, classe hi havia, però en aquest moment Tavernes, encara en els instituts, encara no teníem el primer cicle de l'ESO, teníem solament el segon cicle, vamos, que teníem els xiquets més majors, i aleshores pues, encara no s'havia posat. Estàvem donant classe i tal, però no era una... estàvem començant. I es va paralitzar, perquè, clar, la catàstrofe va ser molt gran, molt gran. Va ser un dimecres, crec recordar, esto, i ja després pues, es va acabar les festes, és a dir, home, les festes va ser un desastre, és a dir, però sobretot jo repetís que també arrel d'allò ens van posar les piles un poc i Tavernes va començar a canviar, és a dir, i sobretot per a previndre futures inundacions. Mm-hmm. El riu Vaca es va col·lapsar, pues, perquè jo no ho dic de memòria, però crec que eren 250 litres per minut o per segon, vale, jo què sé, és a dir, allò era imparable, encara que haver estat haurem tingut totes les infraestructures fetes, tinguem en compte que fa molts anys les inundacions haveren estat. També va ser un punt d'inflexió. Van començar a canalitzar el riu Vaca, el tema de les canyes també va fer molt de mal, recorde que, és a dir, l'agricultura també va fer molt de mal, però, vamos, poc a poc Tavernes ha anat pues això, seguint, tenint la responsabilitat de que el riu quan plou, a més Tavernes rep totes les aigües de Barx, des de dalt cap a des de dalt, és a dir, van a parar el riu Vaca. Crec que també el riu Vaca també va fer infraestructures, la desembocadura entre Xeraco i Tavernes també es varen modificar totes aquesta desembocadura, però vamos, encara no s'han acabat el pla d'inundacions a Tavernes és una cosa molt important, perquè tot el pla d'ordenació urbana va tindre que remodelar-se, ja el dic, ho parlo de memòria, però es va remodelar i clar, era un moment que estava construint-se cap al sud, cap al riu. Mm. I el riu, la mota del riu, pues, ha portat molts problemes i encara estan les persones intentant pues, pal·liar tots els efectes que puguen produir pues, unes pluges molt, molt abundants.
0: Mm-hmm. Clar, davant d'aquestes situacions el millor és previndre i és el pla d'inundacions, no? Que ja molts anys després pues, ja s'està establint. Volia preguntar-li, Encarna, vos va pillar l'aigua a l'institut?
1: No. Sí que va pillar, és a dir, va fer molt de mal. Recorde que tot el saló d'actes, perquè Tavernes a l'institut, el Jaume II el Just, té un saló d'actes, és un institut més vell, i pues, pocs instituts tenien un saló d'actes, i llavors va fer molt de mal, perquè l'institut està pegat a la muntanya, de les Creus. Mm. Tavernes tenim també, que es va fer a partir de l'any 50, es va fer un muro perimetral que recorre tota la població de Tavernes d'oest cap a est i que desemboca pues, vamos, al riu. El muro va salvar, al llarg del temps ha salvat moltes vides i ha fet molt de bé a Tavernes i clar, aquest muro es va desbordar, aquesta aigua que baixava tota de les muntanyes de les Creus cap al muro, el muro no va donar abast i es va desbordar i tot va, vamos, es va de goma a goma anava, és a dir, l'institut entrava i eixia, és a dir, fins a plegar tot el riu. La carretera també es va col·lapsar i sobretot se'n va anar a llum, que Tavernes va quedar oscures, va ser una prou, sobretot on més impacte va causar, que l'aigua va aplegar a més de 2 metres, metre i mig, 2 metres, va ser en el Passeig Colón, que era la part que hi havia una escola, l'escola Alfàndec, i pues, és que va ser, totes les persones han anat, un desastre, les persones han anat a Pere Xiquets, una escola molt gran, la més gran de Tavernes, i ja el dic que és un record molt trist, però sobretot no va morir ningú, que era el més important. Pues sí. Però va aprofitar per a que ens posaren les piles. Uh-huh.

0: Raboseta.
1: Raboseta.
0: El llibre de festes. Qui era Raboseta?
1: A veure, jo tinc que aclarir que tots els anys és, en el llibre de festes, jo com a cronista pues, faig un article gran en el sentit de dir un article històric, sobretot de tavernes. I aquest any bueno, pues, ha tocat a Raboseta.
0: Molt bé.
1: Raboseta és un personatge conegut a tavernes, és a dir, sí. Esto, publicacions sobre Raboseta n'hi havia. El que passa és el que s'ha volgut fer és d'una vegada per totes, no sé si ho ha aconseguit, és a dir, una cosa és voler i altra cosa és poder, però la meva intenció era un poc donar-li un valor històric i aclarir amb cites històriques, en documents, perquè primer que tot hem que aclarir que el cronista, si no hi ha document, el cronista es basa en documents.
0: Claro.
1: És a dir, per a fer històries, si no hi ha document, pues no n'hi ha. A mi, també el document oral també és molt important. I en aquest cas també hem aprofitat el document oral. Però més que res ha sigut aquest any per a posar en aclarir d'una vegada per totes en tota la documentació que estava al nostre abast de qui era Raboseta. Domingo Jiménez Quintana.
0: Domingo Jiménez Quintana, Raboseta.
1: Raboseta.
0: I qui era?
1: A veure, jo ho explico un poquet, és a dir, sí. A veure, mira, Raboseta, bueno, este senyor sí que ha existit, era el més important, sí que ha existit, i ha existit pues, perquè queden restes materials, com serien una pedra, com seria una cova, i com seria, bueno, pues, unes anelles, sí que ha existit. Esto, hi ha documentació també escrita, en el qual, en el llibre de festes de l'any 1955, ja n'hi ha un primer article en el qual esto es parla, és a dir, una persona, esto parla de Raboseta. Esto, i és el que ho conta, i això és el que més ha quedat en la memòria col·lectiva. Però també tenim que este senyor, en els padrons municipals de tavernes, de l'Arxiu Històric de Tavernes, a partir de l'any 1885, ja apareix. En diferents anys va aparèixer el nom de Raboseta, en diferents, en on vivia, esto, en què treballava, per lo tant, és a dir, quina era la seva situació, si era casat, si era viu, per lo tant, vol dir que sí que existia. I el més important és que uns companys meus, Antonio Fons Roldán i Vicent Grau, Vicent Pons Grau, estos sí que han anat a Toledo. Han anat a Toledo a esbrinar a l'arxiu històric de l'arquebisbat a veure si estos hi trobaven l'acte de naixement de Raboseta. No s'ha trobat, però sí que s'han trobat esto, dades en les quals on vivia este senyor, on vivia els seus pares, i per últim tenim tenim també l'acte de defunció d'este senyor, que va morir no fa massa anys, en 1916.
0: Ah, bueno.
1: Va morir a tavernes. Per tant, vol dir que de Raboseta sabem molt.
0: Sí, però què és el que se sap? Què és el que està en la memòria
1: per
0: política?
1: Per què este convoi de Raboseta? Exacte. I per què este senyor...
0: Jo no sé qui és, no l'he escoltat mai.
1: Però ja, jo torno a dir-ho, és a dir, sí. Que en la memòria col·lectiva de la gent, tavernes, jo que som molt major, jo en casa, pues, el tio Raboseta, allí inclús sabem tots que abans del nom li posàvem este apel·latiu, no sé, carinyós, que era el tio o la tia.
0: Sí.
1: Si tenia més importància o no era tan conegut, li posàvem el senyor o la senyora, però tavernes, perdó, el tio o la tia, pues, el tio Raboseta. Qui era el tio Raboseta? El tio Raboseta, pareixer que és un senyor, bueno, que segons, és a dir, ell ve a tavernes fugint de que no l'empresonaren, perquè pareixer que havia tingut forma part de l'assassinat, del complot, de l'assassinat de Prim. En 1870 maten a Prim, hi ha un atemptat, l'atemptat del carrer del Turc, en Madrid, i esto, Raboseta pareixer que fuig i suposa que vindria cap a València, però aterrissa en tavernes. Esto, hi ha constància, en 1874, al cap de 4 anys, este senyor ja apareix per les muntanyes de tavernes. Aniria fugint i va refugiant-se en diferents coves i tal. la gent que pujaria o baixaria de la muntanya, pues em diria, este qui és? El veuria. Este qui és? Pues, quan no baixava, és dir, quan no veia, pues, viu com un raboseta. Però era un senyor pues, molt educat, parlava castellà, no faltava el respecte a ningú i l'home vivia de lo que caçava i tal. A poc a poc va fent amistats en la gent que pujava a la muntanya, pues, a fer nyenya, a caçar i tal,

0: esto, pues això, entaulen converses, i este demana, este senyor demana a alguna persona, mira, porta'm una anella, porta'm un, esto, per a poder jo, pues no sé, per a, visc en una cova, en la cova, pues esto, podré entrar i eixir més fàcilment. Mm-hmm. Això que avui en dia existeix encara. Val, i al cap de poc de temps arriba a tavernes una persona. Tinguem en compte que estem parlant de 1880, esto, 1800, a finals de l'any, dels anys 80, de l'any, dels, fa dos segles, esto, apareix una persona en un carruatge, clar, no, això en tavernes cantava, i esta dona qui és? I se'n va a l'Ajuntament, parla l'alcalde, li diu que porta un indult per al seu germà. S'ha enterat, s'ha assabentat que el seu germà està en tavernes i que el que vol és que l'indulten, està perdonat, no tinga por, que torni a Madrid, parlen amb ell, i ell diu que no, que ell ha fet un pecat i aquest pecat el té que perdonar, el té que penar en tavernes. I aleshores el que fan és que l'alcalde el convida a que baixi. Bueno, pues ja que vols viure a tavernes, baixa.
1: Baixa i
0: viu una vida normal i tal. Este senyor, esto, el convoi, este convoi és que diu, esperem-vos, jo vull que... necessito un temps per a poder jo poder baixar. I és la... hi ha una pedra gravada, una pedra molt gran gravada, en el qual posa en homenatge a Gabriel Hernández, esto, li dona les gràcies i tal, 1887. Això queda. Això
1: que
0: queda.
1: Xulo, molt bé.
0: Esto, i també tinc que dir que també li posa, eixa pedra està al costat de una font que hi ha pujant a la muntanya de les Creus, que és les Fontetes de Cantus. I ell li posa les Fontetes de Cantus el nom de Buenavista. És a dir, des d'entonces, ell vol que no va tindre èxit perquè s'anomena, segueix anomenant-se Fontetes de Cantus, però esto, allí posa Buenavista i encara està. Perquè, bueno. Clar, Buenavista, qui sap per què feia, des de la muntanya es veia una vista molt bonica, que tot el vall.
1: Claro,
0: és possible, claro. Però també Prim vivia, abans de que el mataren, vivia en el palau, en Buenavista. Tot té relació.
1: Que fort.
0: I ell baixa, este senyor baixa, i viuen sequers, viuen casetes de camp, viuen sènies, malviu, però també té, residència en carrers de tavernes, perquè ho sabem per tota la documentació. I finalment va morir i ja està.
1: Molt bé. M'està encantant la història. Se'ns acaba el temps, però per qui vulgui saber molt més de Raboseta, pot anar directament. És el llibre de festes, no?
0: Clar, és el llibre de festes. L'article... Que la gent que llisga. Que els llisga. Llibres de festes es fan perquè la gent es llisga. A més, ja este any porta totes les associacions de tavernes, tota la vida de les associacions, que és molt rica i molt enriquidora, que la gent que llisga, que és
1: que
0: important.
1: Llisga,
0: i que vinguin a les festes de tavernes.
1: Exactament, i a gaudir de les festes.
0: Que gaudisquen de les festes de tavernes, que són espectaculars.
1: Ha sigut un plaer, moltíssimes gràcies per
0: gràcies
1: vindre.
0: Gràcies a vosaltres per
1: i a gaudir de les festes a vostè també.
0: Claro, sí, gràcies.
1: Gràcies. Anem directament ara a la platja de Gandia.

0: Connectem com cada dia amb el Servei de Salvament i Socorrisme de la Creu Roja. Avui ens atén Òscar Vera. Òscar, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Com està la bandera per allí avui?
1: Avui tenim bandera groga.
0: Mm. Clar, per la tempesta d'ahir, no? Imagine.
1: Sí, exacte. Estos dies ha hagut mala mar, hem tingut banderes roges. Ara avui tenim millor mar, però encara així no és un poc perillós per als usuaris.
0: Molt bé, doncs ahí tenim aquesta situació, que aprofiten la gent per a fer altres activitats que també s'agraeix. Moltíssimes gràcies, Òscar.
1: Sí, de res.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu.
2: Hoy por hoy Gandea, con Celia Chulia.

0: I anem amb esta música canyera, perquè a Xeraco, ja ho hem pensat a l'inici del programa, ahir es va viure una situació de mobilització, no? Podríem dir una concentració-manifestació al costat, a la vorera de la carretera, del seu pas pel municipi, per Xeraco, perquè els veïns i veïnes, tant que viuen a l'altra banda de la carretera com els que viuen al mig del nucli urbà, estan farts d'esta situació, perquè s'han de passar en diverses ocasions pel mig de la carretera i s'han d'esquivar els cotxes. S'han mort moltes persones i s'han produït molts més accidents. Per tant, esta era la situació a Xeraco. Volem solucions i amb una pancarta de la seguretat no és negoci. Van inclús arribar a tallar la carretera i, bueno, de forma intermitent, anaven entrant i eixint per a no provocar tampoc un caos al trànsit. Però davant d'això vam pujar a la casa d'una de les veïnes que té la casa a l'altra banda de la carretera. I això és el que ens contava. Conta'ns, quina és la problemàtica d'ací de Xeraco?
1: Pues a teu dir, esta carretera antes era més xicoteta, ja que a voltes estan estancant-la més i més, i està molt mal per passar. Jo me'n vaig a comprar i així pensant al tornar a la volta, perquè passen cotxes molt bé, però ne passen molt mal, i passen volant, i t'has d'esperar. Està plovent, el banyes i el veuen i no fan cas, no paren. I és normal, perquè es fan la seva feina, però també un poquet de respecte a les persones que anem a passar també. I què vols que el diga? Que és així, que a l'època que estem avui, 30 anys, van faltar mon pare, que el van atropellar, i encara està la carretera igual, no l'han fet, no al contrari, més gran encara.
0: Son pare el van atropellar ja?
1: Sí, un poc més avant, cruzant. I escolta, pues això ja fa 30 anys i la solució no està. La dona de si al costat també, una cunyada d'ella també, el abuelo d'ella al contrari també es va morir. S'han morir molts de sí, també en aquest trosset de sí, i atropellaments. I la veritat, que jo m'agrada ganes de plorar, la veritat, de veure que m'emociona.
0: Pues ahí teníem a Carmen, que és una de les veïnes afectades. També vam parlar amb l'alcalde de Xeraco, amb Avelino Mascarell. Alcalde, bona vesprada.
2: Hola, què tal? Molt bona vesprada.
0: Una reivindicació històrica, esta d'humanitzar la carretera.
2: Però la veritat és que sí, portem molts anys. El que volíem realment en Xeraco és un desvio. I crec que ara estem anant a mínims. No estem demanant ninguna barbaritat. Volem que mos tinguin en compte. I el que mos podria solucionar un problema, que és la ronda, en aquests moments, o la humanització de la carretera, faria que dos rotondes aliviaren el trànsit, no? Que milloraren l'accessibilitat al nostre poble i sobretot la seguretat. Enguany 12 accidents que han fet que persones hagin patit en el nostre municipi. Recordem l'últim, ja em va esclatar tot, va ser aquest estiu, en el que unes persones majors que anaven al metge pues, van tenir un accident i van ser els bombers els que van tindre que escarcelar-los. Després d'això ja crec que ja no fa falta més accidents, no? En el moment en què la delegació del govern, que el ministeri ens tinga en compte i ens construïsca les rotondes, crec que a Xeraco ens farà un poble millor, no? Un poble que necessita poder accedir a la part de dalt de la carretera, no? Tenim molta agricultura, tenim moltes terres, n'hi ha molta gent que visita les nostres muntanyes, estan a l'altre costat, o gent que vol entrar al poble i que ve de la zona de València, que ho farà a l'esquerra perquè el GPS el convida a creuar, i el que aconseguim és tindre accidents, i nosaltres no en volem. Així han perdut més de 7 persones la vida.
0: Més de 7 persones han perdut la vida, i es demana que es faci ja la humanització de la carretera nacional 332 pel pas de Xeraco. En Fisio en Forma cuidamos de tu salud de forma integral. Fisioterapia, entrenamiento personal, grupos reducidos, nutrición y podología. Estamos en Beirreguard, junto al Ayuntamiento. Reserva cita en el 644-514110. Ponte en forma en Fisio en Forma.
3: Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En EMOVE encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Bellreguard. Búscanos en redes sociales.
4: Ven a vivir la Vital. Moda, cine, gastronomía y diversión se unen para que cada visita sea diferente. Disfruta de 10 salas de cine, de los sabores de nuestra restauración y de espacios pensados para que los más pequeños lo pasen en grande. Todo lo que te gusta en un solo lugar. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web o descarga nuestra app. Centro Comercial La Vital. Sabor Experience. Proinveni, venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional del sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas, Ikoki, Husqvarna y Rubí, entre otras. Somos especialistas en todo tipo de maquinarias de proyectar materiales. Proinveni, con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Visita nuestra nueva página web, www.proinveni.com. La dirección de Proinveni comunica a todos sus clientes profesionales el nuevo horario para todo el año. De 7:30 a 16 horas ininterrumpidamente.
3: Proinveni, patrocinador oficial del Sunitzpel Basket Gandía.
5: Ambra Llibres, una temporada carregada de emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
6: Ahora, sin cocinar, puedes comer sano cuando y donde quieras.
7: ¿Cómo hacemos la lasaña boloñesa en Cafuster? Capas y capas de fina pasta, bechamel, queso, riquísima salsa boloñesa y vuelta a empezar. Así es, con FEM, la mejor lasaña.
6: Cafuster, en la calle San Francisco de Borja 83 y ahora también en Oliva, en el paseo Lluís Vives número 9, o haz tu pedido en nuestra nueva tienda online, cafuster.com. Con Cafuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos y a comer.
8: A quien corresponda.
0: Com cada divendres, avui a quien corresponda les tenim a respondre totes les vostres peticions amb els responsables polítics. Avui està ací Sebas Gálvez, director general de Serveis Bàsics. Sebas, benvingut. Bona vesprada.
9: Bona vesprada, Celia.
0: Anem a començar el primer del dilluns. Diu, és un veí que volia saber què passa amb les fonts de la plaça de la Salut, ya que durante este estiu se han fet diverses reparacions.
9: Bueno, pues lo hemos comentado en varias ocasiones. Estas fuentes nos fueron entregadas por la Generalitat, que formaba parte de una obra, y cuando se pusieron en funcionamiento comprobamos que no estaban en buen estado y había filtraciones que llegaban al paseo. En este caso hemos intentado, a través de diversos contactos con ellos, que asumieran la reparación, no ha sido posible, y entonces nosotros desde el Ayuntamiento hemos optado por asumirla. Llevamos todo el verano trabajando en ello. Primero tuvimos que igualar los niveles, posteriormente compramos una pintura especial antifiltraciones. Tenía un tiempo de secado de casi 25 días y ahora ya ha finalizado y esta semana estamos montando tanto la electricidad de la fuente como el sistema hidráulico. En principio iba a estar acabada esta semana, pero con las lluvias de ayer y tal no se pudo acabar y pensamos que la próxima semana estará en funcionamiento.
0: Vale, o sea, que pasa realment és que està reparant-se,
9: sí,
0: no?
9: Sí, sí.
0: Poquet a poquet,
9: sí, sí.
0: Vale, pues ahí queda esa resposta. La segona diu, feia referència a unes dades que va donar Radio Gandia sobre les despeses de les famílies per l'inici del curs escolar, basant-se en un informe de l'Associació de Consumidors que parla de 600-800 euros. Un oient considerava que aquestes xifres no s'ajusten a la realitat, ja que la despesa pot ser menor perquè els llibres de text són gratuïts amb la xarxa Llibres o l'Ajuntament de Gandia ajuda amb la compra de material amb el xec cultural escolar. Ahir ja vaig respondre jo, vaig dir precisament això, no? Que les dades era d'este informe, però a més l'oient també feia referència a les ajudes que es donen des de l'Ajuntament de Gandia. Després, una veïna de Gandia també avisava que el contenidor ubicat en carrer Lope de Vega 3, en l'encreuament amb el carrer Magistrat Català, no obri bé i sol·licita que s'arregli.
9: Bueno, pues dimos el aviso y ya está arreglado y me informan que ya funciona adecuadamente.
0: Ah, molt bé, perfecte. El dimarts s'enviaven unes fotos d'una paperera que estava plena en l'entorn de l'ermita de Sant Antoni.
9: Bueno, pues se pasó la incidencia y debería estar ya solucionada. En cualquier caso, me pondré en contacto con los servicios hoy y lo comprobaré personalmente.
0: Després també una veïna comentava que en el parc de l'estació número 20, en l'entrada del carrer per a vianants, al costat de Cepello, hi ha tres jardineres que estan desplaçades que no fan la seva funció com a obstacle per a evitar que passen vehicles.
9: Pues efectivamente hemos solicitado que se revisen las jardineras para ver si es necesario reubicarlas a través de Parques y Jardines y de la policía local.
0: Muy bien. Després també es comunicava que des del passat mes de febrer en l'ecopar del polígon Alcodar no funciona la pantalla per identificar-se y notificar el material que es portado para descargar allí.
9: Bueno, pues lo hemos comentado en varias ocasiones, la gestión del ecoparque no corresponde al Ayuntamiento de Gandía, sino al Consorcio de Residuos. En cualquier caso, ya que afecta a los vecinos de Gandía, pues por parte del Ayuntamiento ya lo hemos comunicado al COR esta incidencia en diversas ocasiones y nos indican que está previsto que la pantalla se repare en breve. Desde aquí pedir disculpas a los usuarios del ecoparque.
0: Pero en realidad no sé si cuando es porta residuos al ecoparque es algo que fen de reduir los impuestos y tal.
9: Sí, no sé cómo lo estarán gestionando.
0: Imagino
9: que tomarán nota de alguna manera del usuario, pero sí que es cierto que debería funcionar el sistema como está concebido.
0: Vale, pues ahí queda esa cuestión. Y un altre d'un resident de la platja que lamentava que en la primera línia els patiners de lloguer facin soroll a la matinada. Suggereix que es posen multes o que es prohibisca la seva circulació pel carril bici.
9: Bueno, pues por parte de la policía local, efectivamente, tenemos constancia que se están imponiendo sanciones en este sentido. Precisamente este tipo de patinetes, desde la entrada en vigor de la ordenanza que se aprobó, deben circular por el carril bici. La cuestión no está tanto en prohibir la circulación, sino que los usuarios tomen conciencia de que está prohibido circular por las aceras y en las zonas peatonales pueden circular sin superar el paso de un peatón a los 6 kilómetros por hora. Al final es una cuestión de incivismo y de buen uso de los servicios.
0: Es de ver es que los patinetes pasen muy rápido por el carril bici.
9: Sí, la policía ha establecido controles en la ciudad en este sentido. Bueno, lo hemos visto en las redes sociales y en los medios. Y están haciendo un buen trabajo.
0: Pues ahí queda esa cuestión. Después ya pasé mal dimecres. Una veïna que informaba de la presencia de panderoles al final del carrer Sequea a Sud.
9: Bueno, pues de manera periódica se realizan los tratamientos que están previstos, pero al recibir cualquier tipo de incidencia como esta que indica la vecina, pues generaremos un aviso y lo trasladaremos a la empresa de control de plagas para que haga un refuerzo en la zona.
0: Y a pesar de que ya no fa tanta calor, imagino que hicieran menos.
9: Forma parte de cambio climático todo. Exacto. Un poco, ¿no? También.
0: Després també s'enviaven dues fotos del parc de Sant Pere on es veia un travesser de fusta que està en mal estat entrant al parc pel carrer Gregori Mayans a l'esquerra.
9: Bueno, pues agradecemos la información y hemos solicitado que se revise este travesaño y se repare.
0: Bueno, ja passem al dijous, ahir ja, l'últim dia. Un veí que viu a l'Avinguda de la Mar, en creuament amb el carrer Joaquín Rodrigo, posava de manifest que en el seu moment es va actuar sobre una zona enjardinada, la qual ara s'ha secat. Demanava que s'actue i es replante.
9: Pues lo hemos trasladado a Parques y Jardines para que tome cartas en el asunto y lo solucione.
0: Vale. I ja per últim, es comunicava que en l'Avinguda de Beniapo, 69, hi ha un solar que no té porta i entren allí per a deixar trastos.
9: Bueno, pues este solar no es de titularidad municipal, es un solar privado. En cualquier caso, se ha efectuado una orden de ejecución para requerir al propietario que arregle la puerta y limpie el solar. También hay que llamar la atención pues a las personas que están depositando trastos en ese solar. Es un tema recurrente que siempre hablamos, ¿no? Que tenemos un servicio que funciona muy bien de recogida de trastos en la ciudad y que o bien pueden llevar esos trastos al Ecopark que del polígono Alcodar que hemos mencionado antes o llamar al servicio gratuito al 96 286 1110.
0: Bueno, el teléfono que recordem totes les setmanes. Bueno, pues ahí queda totes aquestes qüestions de la que em correspon a Sebas Galvez, director general de Serveis Bàsics. Moltes gràcies per vindre una setmana més.
9: Gràcies i bon cap de setmana, Pela.
0: Ara els deixem a vostès amb el butlletí informatiu de la cadena SER. Tornem en uns minutets. Fins ara.

0: por hoy Gandía con Celia Chulia.
1: Hola, de nou, la 1:08 del migdia, Enrique Bodí. Bona vesprada.
2: Bona vesprada, Celia.
1: Anem, com sempre, a estes hores a fer un repasset de l'actualitat de avui, que ja la m'anà contant, però més concretament, què és el que esteu treballant allí a la redacció?
2: Pues avui anem a parlar d'una qüestió per, en este cas, acabar en la falta de neteja d'algunes zones de Gandia. L'Ajuntament de Gandia va desenvolupar durant les properes setmanes una sèrie d'actuacions extraordinàries. Es tracta de la neteja intensiva de 70 carrers de la ciutat en les barriades del Grau, Corea, Plaça Elíptica, República Argentina i també el Raval. Per això s'ha habilitat un reforç d'operaris que realitzaran fins a 150 jornades extres de treball, un equip que va encarregar-se de netejar en profunditat la via pública amb la retirada prèvia de vehicles, arreglar també el que és el mobiliari urbà i desperfectes en la trama urbana, així com eliminar grafitis i tasques específiques de jardineria. Mm-hmm. Escoltem a Sebas Galvez, que és el director general de Qualitat Urbana i Serveis Bàsics de Gandia.
3: Pero al final no se trata de limpiar, ¿no? Se trata de actuar en profundidad sobre la calle. Entonces, de manera coordinada, los diferentes servicios municipales actúan. ¿Qué se hace? Se retiran los vehículos, se señaliza con antelación, se retiran el mayor número de vehículos posibles y a partir de ahí no se actúa solo sobre las aceras. Se limpian las aceras, se limpia el mobiliario urbano, se eliminan los grafitis, se corrigen algunos temas de jardinería, si hay algún desperfecto en la vía pública actual, la contrata de mantenimiento vial. Al final se trata de hacer una actuación integral.
2: Evidentment, aquest assumpte, Celia, ha donat resposta al grup popular de Gandia. Indica el regidor popular David Ronda que el govern local tracta de vendre, diu, com una novetat, algo tan bàsic com és la neteja vial.
4: El govern socialista de Prieto torna a vendre com una novetat una cosa tan bàsica com netejar Gandia. Portem anys escoltant anuncis de plans de neteja intensiva. I nosaltres ens preguntem, si Gandia està tan neta com diu el govern socialista, per què necessitem posar en marxa contínuament nous plans extraordinaris?
2: I se n'anem al Real de Gandia, Celia, perquè n'hi ha una qüestió, una presumpta estafa, una advertència que ha arribat des de la policia local de Real de Gandia, que algú està dedicant-se a posar falses denúncies d'aparcament en els cotxes estacionats en esta localitat. Demanen els agents que no facin cas a aquestes denúncies falses, ja que imiten a un document oficial i que, per supost, no les paguen. Ho ha indicat, en este cas, Bruno Pisionato, que és agent de la policia local de Real de Gandia.
5: La situación es que aquí en el Real de Gandía un vecino se acercó a las dependencias para enseñarnos que lo habían multado falsamente por un mal aparcamiento. Sí, lanzar un mensaje para que la gente tenga conciencia de que puede ser una denuncia falsa por el tema de que las posibles futuras denuncias falsas pueden contener un número de cuenta, un número bancario a la cual hacer un ingreso y se genera una estafa.
2: Indicar també, en este cas, Celia, que avui es celebra el Gandia Pensa, perquè acudís un cardiòleg de molt de prestigi. En este cas, parlem de Valentí Fuster, que acudirà a Gandia, en este cas, en una nova ubicació, i és important perquè es trasllada de l'interior de la Casa de Cultura, com ja no està plovent, als jardins de la Casa de Cultura. Serà a partir de les 7:30 de la vesprà, ja diguem, en aquests jardins de la Casa de Marquesa. Una bona oportunitat per a tindré a tot un cardiòleg de referència en l'àmbit mundial, Celia.
1: Bueno, pues apuntem aquest canvi, atenció, aquest canvi d'ubicació es farà al Jardí de la Marquesa, a les 7:30 de la vesprada. Enrique, moltíssimes gràcies.
2: A tu, Celia. Vinga, gràcies. Fins ara.

0: Anem a parlar ara d'altra de les qüestions d'actualitat, perquè l'altre dia, parlant amb l'alcalde de Vilallonga, Juanjo Sánchez, va explicar que a més de la problemàtica de la plaga d'esports senglars, també estan tenint una altra invasió d'altres animals, en este cas les cabres monteses. Jesús Villaplana és biòleg. Benvingut i molt bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Estes cabres monteses són originals del nord d'Àfrica, perquè nosaltres també en tenim unes d'ací, però estem parlant de les del nord d'Àfrica, no?
1: Exacte, sí. Van ser introduïdes en la Serra d'Espunya, al Parc Natural de la Serra d'Espunya, en Múrcia, en el 1970, un grupet, i allí han anat reproduint-se fins que la població és tan gran que ja s'ha escampat a les províncies veïnes, i una de les que més població té, a banda de l'originar, és la província d'Alacant. És una cabra que és del nord d'Àfrica, de part del Sàhara, tota la zona del nord d'Àfrica, des de l'Atles pràcticament fins a Egipte. I, curiosament, en la seva àrea d'origen és una cabra que està reduint-se i quasi està en perill d'extinció perquè es caça molt i allí pues el problema és un altre. El problema és la supervivència de l'espècie.
0: Vaja, o sea, que així tenim un problema de que ja comencen a...
1: Exacte,
0: a hi haure una sobrepoblació.
1: Una sobrepoblació, i clar, així el perill està que prenga contacte en la cabra autòctona, i entonces, clar, com ocupen nínxols ecològics semblants, podria competir amb ella, i esta és una cabra molt més gran, apleguen els mascles fins als 150 quilos de pes, i sempre que dues espècies competeixen entre elles, al final una d'elles acaba perdent. Encara que n'hi han cites d'algun estudi de zones on conviuen les dos i no es reporta una competència directa, però bueno, una sobrepoblació sempre podria produir l'aparició d'epidèmies que podien ser transmeses a les cabres autòctones o inclús als ramats domèstics. I ahí està el perill. I és per això per el que la Generalitat, en pràcticament en tota la comunitat valenciana, excepte la part central de la província d'Alacant, l'ha declarada com a zona d'erradicació de la Rui, que és el nom d'esta cabra, que això vol dir que pràcticament es pot caçar sense límits, simplement per a que la població desapareixca. I tan sols en algunes zones, algunes comarques de l'interior d'Alacant, es permet l'ús cinegètic com si fos una altra espècie cinegètica, com si fos una cabra montès normal. És a dir, allí no s'intenta erradicar, sinó controlar la seva població per a que no s'enisca de determinats límits. Per exemple, a la Safor, el límit seria la carretera que va entre Pego i Planes. Aquesta carretera és el límit. Més cap al nord seria zona d'erradicació, es podria matar intensivament qualsevol exemplar, i cap al sud ja entraria dins d'una gestió controlada on es fan censos per a veure quina és la seva població i es permet caçar, ja dic, en unes regulacions, igual que si fos una espècie cinegètica de caça major.
0: Clar, com passa, per exemple, en els porcs senglars, no? Que així es pot caçar però controlat, no? O es pot caçar...
1: No, no, el porc senglar ara, com s'ha declarat, pràcticament tots els municipis de la Safor s'han declarat com a zones de sobreabundància, pues, pràcticament es posen tots els mecanismes en marxa per a que es pugui baixar dràsticament la seva població. El problema és que el porc senglar té una taxa de natalitat molt més alta que les cabres, que els arruïs, i per això és molt més difícil. A banda, pues, no són tan estrictes en quant als requeriments de l'hàbitat, igual el podem trobar en la muntanya que en un riu, que en un mar, o dins les ciutats, com estem veient últimament.
0: Clar, la cabra, este tipus de cabra de què estem parlant, com has dit, Rui?
1: Arruí.
0: Arruí,
1: sí.
0: Podem arribar a veure-la en la ciutat?
1: En la ciutat no, perquè elles busquen les parts altes de les muntanyes, les parts més assolellades, és on estan. Jo les he fotografiat de la Llacuna, per exemple, de la Llacuna. Inclús al Mont d'Úber també han aplegat, és a dir, a la Serra de Marxoquera, a la Serra Grossa, també han arribat alguns exemplars. No molts, perquè així els hi pot caçar, però ja he dit que en la zona de Vilallonga, en la Safor, pues, jo fa uns anys ja les vaig fotografiar.
0: O sea que ya...
1: Ya ve de lluna, sí, sí.
0: Clar, he comentat que és un problema sobretot pel tema dels virus i les bactèries, no?
1: Sí, i a l'agricultura de secà també li afecta perquè, clar, va buscant el menjar i el que són ametlers i arbres fruiters, i això els pot afectar fins on arriba, no? Perquè no pugen dalt, però totes les branques que estan a baixa altura poden afectar-les i qualsevol cultiu que estigui a l'abast, pues, evidentment pot ser afectat.
0: Però les persones, tot i que es comenta que són animals grans, que pesen, no creem alarma, no?
1: No són perillosos
0: per a nosaltres.
1: És un animal que damunt, a distància, fuig de les persones, perquè sap que les persones poden ser un depredador. I clar, ahí està el problema, no? En totes aquestes espècies que són exòtiques invasores, perquè aquesta s'ha declarat espècie exòtica invasora a erradicar, no? Que no tenen depredadors naturals. El depredador natural pues, podria ser el llop, però així fa molt de temps que llops no en tenim. Aplegaran, en el futur aplegaran, perquè les poblacions d'ungulats en pràcticament tot el País Valencià està creixent. I ja estem veient que cérvols, cabres, cabirols estan apareguent en les nostres comarques i la seva població augmentarà. I, lògicament, pues, els depredadors que s'alimenten d'ells també faran acte de presència. Una altra cosa és si també en el seu moment s'incidirà, s'erradicaran, com va passar en el passat, perquè el llop sí que també és un competidor dels humans perquè afecta els ramats domèstics. Però, bueno, la seva funció ecològica és molt important i seria l'única manera de controlar les poblacions tant de porcs, de senglars, com de ruïs.
0: Clar, els caçadors i els biòlegs, no? Com a experts, sabeu identificar una cabra d'aquest tipus, però per als que no tenim ni idea, com podríem saber que es tracta d'una de les cabres invasores?
1: Si té algun
0: tret físic, característic?
1: Són grans, una cornamenta prou desenvolupada, tant en mascles com en femelles. Totes són d'un color rogencós. No n'hi ha altres colors més que els rogencos, i sobretot els exemplars adults tenen el que és el pit, el coll i el pit, tenen uns pèls molt llargs que es cauen com si foren barbes.
0: Sí, crec que les visualitzen.
1: Molt evidents, sí.
0: I clar, a pesar de la cornamenta i tot això, clar, igual imposa un poquet, però elles no faran res.
1: La cornamenta en aquests casos és simplement per a lluitar els mascles entre ells, però no serveix per a res. Ja dic que és un animal molt tímid, que costa de veure, i quan te veu, de vegades a centenars de metres, ja fuig i s'amaga.
0: O sea, que ens té més por ells a nosaltres que nosaltres.
1: Sí. Som un gran perill per a ells.
0: I ja que, bueno, nosaltres els humans, no, tirem a aprofitar-ho tot, ens podria servir per a alguna cosa bona aquesta espècie invasora?
1: Bueno, els exemplars que es casen, pues, com qualsevol altra cabra salvatge, cabra montesa autòctona, és una carn que sí, que es pot menjar, encara que no és, podem dir que no és massa bona, perquè clar, són músculs que s'exerciten molt, són carns dures, molt roges, amb uns sabors forts, que a algunes persones li pot agradar, però per la immensa majoria que estem acostumats a animals que es crien en granges, queig, en carns blanetes, no mos agradaria.
0: I formatge, per exemple, jo que soc una gran amant del formatge de cabra, es podria traure d'ahí?
1: Estaria difícil esmunyir una ruïa.
0: Claro.
1: Difícil, clar.
0: Perquè són salvatges, al final.
1: Evidentment. I aquests animals pues, no tenen una selecció al llarg de segles que han fet els humans. La quantitat de llet que produeixen és molt xicoteta i sol està destinat per a les cries quan les tenen.
0: Vaja, que no. No provarem formatge de cabra de les invasores. Moltíssimes gràcies per vindre, Jesús, a explicar-nos tot això. i bueno, anirem veient com evoluciona, però bueno, en principi ja han vist que no arriben a la ciutat, no són un perill, així que és que es controla a nivell, pues, això, no?
1: És un animal menys problemàtic que en el cas del porc senglar, que sí que crea ja molts problemes.
0: Així és. Pues moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.

0: explicàvem a l'inici del programa que altres dels temes del dia són les presentacions falleres de Gandia que comencen esta nit. Primer amb la presentació de Valentina Jordà, que és la fallera major infantil, avui, i demà la de Lídia Marín, que és la fallera major de Gandia. En què consistirà este acte? Pues li ho preguntem directament a Dani Miret, que és el secretari general de la Federació de Falles de Gandia, i el tenim a l'altra banda del telèfon. Dani, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Moltes gràcies per atendre'ns, perquè suposo que serà un dia mogudet per a vosaltres. En què consisteix este acte? És un dels més importants, no?, de les falles.
1: Sí, clar. Primer que res, gràcies a vosaltres. Avui és el dia en què a la fallera major infantil se li fica la banda i ja oficialment, encara que ja havien tingut la demana, avui oficialment és ja fallera major en la seva banda. I al mateix temps demà serà la de Lídia, el mateix. El pujaran a l'escenari i li ficaran la banda oficial.
0: Escolta, que clar, suposa que, bé, com bé has dit, és un dels actes més importants. Suposa que Valentina i Lídia estaran desnervis, no? Perquè no sé si han de fer un discurs elles. Com es prepara això?
1: No, elles, així com en la demana sí que tenen que fer un discurs, en este cas no, únicament és gaudir, el que passa que sí. Al final, la emoció i això, estan nervioses, sobretot. Més avui la xiqueta, claro. Valentina, demà suposo que esta nit ja quan Lídia vega lo de Valentina ja es començarà a ficar-se nerviosa per demà ella.
0: Claro, és que això de primer assistir a la presentació de l'altra fallera major, no? De la fallera major infantil, sí. Però suposo que ja li activarà, no? Esos nervis a la panxa.
1: Correcte.
0: Molt bé. I en què consisteix un poc l'acte, Dani? No sé si primer, bueno, els mantenidors i tot això, explica'ns un poc.
1: Pues, portem la mateixa dinàmica dels últims anys. Primer pujarà l'acord d'honor, després pujarà la fallera major del 2026, després Valentina, junta l'alcalde, i ja faran el traspàs de bandes, i ja a partir d'ahí Valentina ficarà les bandes de la seu acord, i seguidament pujaran la mantenedora i en acabar ja les reines i presidents li faran pleteixia, així com diferents estaments socials i municipals de Gandia i visites de fora.
0: Molt bé, que xulo. Un acte molt, molt emotiu, sobretot per a elles, Dani. Moltíssimes gràcies per atendre's, que vagi molt bé esta nit. Ja el pròxim acte així important, ja va des d'este cap de setmana, que són les presentacions, quins són?
1: Pues a partir de la setmana que ve ja comencen les presentacions de les falles. Vale. Ja les falles majors ja tindran que assistir a dissabtes i diumenges a les presentacions de diferents comissions gandianes.
0: I ja com a falleres majors, ja oficials, oficialíssimes, perquè ja, ja han fet la seva presentació, no? Vaja.
1: Correctes.
0: Molt bé. Pues moltíssimes gràcies, Dani, per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt, molt bé. Gràcies.
1: Gràcies.
0: Adéu, adéu. Adéu. Escolta, que no ho he dit, però que qui no puga anar o qui no sé si és un acte obert per a tots, però vaja, que estarem en Telesafort retransmetint-ho en directe avui, la fallera major infantil, i demà de la fallera major també. Estarem tots ahí i treballant per apropar-los a les vostres cases, aquestes presentacions. I ja per al·lusions, pues, toca parlar amb les falleres majors de Gandia. Ja han dit que avui divendres, esta vesprada nit, serà la presentació de Valentina Jordà, la infantil, i fins a la seva casa ens hem traslladat per saber com es prepara, com van els nervis. Fins allí que se n'ha anat Marta Ferrer. Marta, molt bona vesprada, conta'ns.
2: Hola, Celia, bona vesprada. Doncs mira, m'he colat a casa de la que en unes poques hores serà la fallera major infantil de Gandia, Valentina Jordà. Bona vesprada. Com estàs, Valentina?
3: Estoy muy tranquila, emocionada, pero con muchas ganas que llegue esta noche.
2: Con muchas ganas y aún quedan unas pocas horas. ¿Cómo está siendo el día de hoy, Valentina? Nos contabas que tranquilo. No sé si no has ido al cole para descansar, ¿no?
3: Sí, no he ido al cole, yo quería ir, pero mis padres me han dicho que no.
2: Te han dicho que no porque, claro, hay muchas cosas que preparar hoy.
0: Claro.
2: El peinado, todo eso, ¿a qué hora lo vas a empezar a preparar?
3: Pues no lo sé.
2: A las 3, nos chiva su madre que a las 3. Valentina, no sé si has soñado mucho con el día de hoy, con la noche de la presentación.
3: Mucho, sí.
2: ¿Hay algo así que te dé miedo?
4: Es de pocas paraules.
2: ¿Que te dé un poco de vergüenza? ¿Te lo has preparado mucho?
3: Mucho, sí.
2: Uh-huh. Valentina, a ver, cuéntanos un poco. ¿Estás acompañada de tu familia, de tus amigos? ¿Quién crees que va a estar más emocionado esta noche?
3: Sin duda mi madre.
2: Tu madre te ha acompañado en este camino que solo acaba de empezar, ¿no?
3: Sí.
2: Valentina, cuando piensas en esta noche, ¿cómo te la imaginas?
3: Pues llena de emoción, alegría y lloros.
2: Lloros también. ¿Te vas a emocionar? ¿Tú crees que te vas a emocionar?
3: No sé, yo creo que sí.
2: ¿Crees que sí? Vas a compartir muchos momentos con tu corte. ¿Qué esperas de este año? ¿Cómo te gustaría vivirlo?
3: Pues
2: intenso, ¿no? Pero
3: sí, no sé, sí.
2: Disfrutarlo.
3: Sí.
2: Uh-huh. Y a ver, Valentina. Para la gente que igual no conoce mucho el mundo de las fallas, ¿tú dirías que esta noche es el inicio de las fallas de Gandía?
3: Sí.
2: Y claro, ahora empieza... ¿Cuántos años tienes tú?
3: Yo 10.
2: 10 años. ¿Y acabas de empezar qué curso?
3: Sexto.
2: Sexto de primaria. Ahora empieza, claro, un año con muchísimos actos... caos, ¿no? Muchas vivencias que vas a tener. ¿Cómo lo vas a compaginar ahí con el colegio? ¿Tú crees que lo vas a poder llevar bien?
3: Yo creo que sí.
2: ¿Sí?
3: Sí.
2: ¿Eres una niña estudiosa tú?
3: Bueno, sí.
2: Mucho, mucho.
5: Vamos a decir que mucho.
2: No sé qué es lo que más ilusión te hace de esta noche, Valentina.
3: Pues...

0: que se pasa volando y pues que no sé.
1: Muchas cosas, pero ya nos lo dirás. Yo creo que cuando pase la presentación nos podrás contar mejor ese sentimiento que igual ahora no sabes muy bien describir, que es completamente normal. Y per això, Celia, també cal parlar amb el pare de
2: claro.
1: La que en unes hores
2: tornem a dir,
1: serà la pròxima fallera a Matxello Infantil Gandia. Valentina, moltíssimes gràcies. Estaremos todos viéndote esta noche, lo guapísima que vas. Miguel, pare de la xiqueta, que se sent ser el pare de la pròxima fallera a Matxello Infantil Gandia. Imagina que també n'hi ha molta feina darrere, no?
3: Bueno, sí. A veure, primer que res, dir que efectivament és que més nerviosos estem som nosaltres. I sí, bueno, respecte a la feina, pues, la veritat també és que hem tingut molta sort. Bueno, primer que res, dir que sobretot està ocupant-se sa mare, Raquel, i també tenim molta ajuda d'amics, la família Sunyer Blay, en Sílvia i Samuel, que són els pares de l'acompanyant de Valentina, estan ajudant-nos un montó, i són fallers de pura cepa i, bueno, estem també deixant-nos guiar per gent com ells.
1: Escoltàvem l'altre dia a la que serà la seva mantenidora, Laura Soler, dir que Valentina porta 3-4 anys a la falla Carrer Major, no? Però que ja ella és identitat de la falla, no és així? S'ha fet a la falla completament.
3: Sí, així és. No, a més, també ho vam tindre molt fàcil perquè la falla ens va acollir des del primer dia. N'hi ha grandíssima gent, molt bona gent allí i no hem rebut altra cosa que recolzament per part de la nostra falla i de tota la seva gent.
1: Vosaltres què espereu d'aquesta nit?
3: Que isca tot bé, bàsicament, i que Valentina disfrute. Jo crec que això ho recordarà tota la vida. Avui és el dia que, no sé, comença o arranca el somni tant de Valentina com els de 7 xiquets que formen la seva cor d'honor, i que, no sé, que vagi tot com té que anar, perquè d'aquesta manera pues, això ho recordaran tota la vida.
1: El que Totalment. Ens queda clar, Celia, és sí. que Valentina compta amb tot el suport i l'estima del món, i que esta nit tenim a sa mare així emocionant-se, perquè al final això és ràdio i no podeu veure l'escena que jo estic veient, però és que clar, és un dia de moltíssima emoció, nervis i tota
2: sí.
1: flor de pell, i esta nit sens dubte eixirà tot, i és molt bonic el que jo estic veient ara, però bé, em quede per així, perquè encara tenen moltes coses a fer abans d'esta nit, i moltes gràcies per rebre'ns a la vostra casa. Gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies també a tu, Marta. Moltíssimes gràcies a la família i a tu. Marta, moltíssimes gràcies. Es nota, la il·lusió, els nervis, no?, d'esta previs, no?, esta presentació, però també de cara a pensar, no?, en tot l'any que els queda per davant, que són moltes coses i que la majoria de... Bueno, la majoria no, totes les falleres majors, que són falleres majors, tenen aquest espírit de faller, vamos, de pura cepa, no? Clar, ahir teníem a la fallera major infantil, a Valentina. Però com està la fallera major, Lídia Marín Marzal? Doncs la tenim a l'altra banda del telèfon. Lídia, bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada.
2: Com estàs, primer que res, davant d'este acte d'esta nit? Digues, digues.
4: Doncs pues molt bé, molt bé. De moment estic tranquil·la i res, així no.
2: Clar, és el que sempre diem, però no sé si per a tu és un somni el dia d'avui.
4: Pues a veure, jo és de veres que la presentació és un acte que és molt, molt important, molt intens i molt emotiu, però realment és que em fan il·lusió tots els actes, així
2: claro.
4: que sí que el dia de demà, en el meu cas, l'esperem moltes ganes i molta emoció, però la veritat que tots els actes estan fent molta il·lusió.
2: Que guai, clar, jo t'ha dit el dia d'avui, però no, clar, demà és la teva presentació oficial. De moment has dit que estàs tranquil·la, no?
4: Sí, de moment sí, un poc.
2: Molta il·lusió, però aquests nervis estan controlant-se. Suposo que quan avui veig a Valentina, igual ja es desperta un poquet el gusanillo, no?
4: Sí, jo crec que ja quan la veig també, perquè pensant en el seu lloc i tot, pues igual sí que em fico ja un poquet nerviosa, i ja he pensat que demà pues, és el meu dia, pues igual ja sí que un poquet de nervi entra.
2: Clar que sí. Clar, el teu mantenidor, Lídia, serà Diego Rufat.

0: com el vas elegir a ell, per què? Conta'ns un poquet això.
1: Pues, a veure, jo és que Diego i jo mos coneguem pues, de tota la vida de la Falla, em coneix a la perfecció perquè va ser el meu president quan jo vaig ser reina de Falla en el 2024. I sí que és de veres que en el moment de jo començar a pensar de qui volia que fora el meu manteniment, que fer arribar a la gent el tipus, o sea, com sóc jo i que em coneguera a la perfecció, em va vindre ell al cap i és que no vaig tindre dubtes, sabia que tenia que ser ell i ho vaig tindre superclar.
0: De fet, l'altre dia, Lídia, parlàvem amb ell i ens deia això, que serà un discurs molt emotiu, però que també tindrà els seus tocs d'humor que el caracteritzen a ell, eh?
1: Exacte, exacte. Jo és que sé que va fer-ho de meravella, anem a passar-m'ho bé, va ser superament o segur, i estic tan segura d'ell que, vull dir, és que tot el que diga sé que va ser guapet, així que...
0: Molt bé, quina sort, eh? Té la teua plena confiança, eh? Però sí, això l'has elegit,
1: sí. Clar. Clar que sí.
0: Lídia, clar, no sé si les Falleres Majors noteu un canvi, no? Abans de la presentació i després, perquè clar, la demanar ja ha sigut, però com a que oficialment no ho eres fins a demà, no?
1: Claro, claro, oficialment demà rebre la banda i seré ja en plenes, no? En tot la Fallera Major, perquè ja tindré la meva banda, les meves joies i... I sí, entonces yo sí que imagino que n'hi haurà, a veure, no molt significatiu, però un abans i un després, pues de rebre eixa banda i de l'acte de la presentació.
0: Totalment. Que guai, escolta, dels actes de l'any, no pròpiament de Falles, no sé si tens algun destacat que destacaries, que el faig molta més il·lusió.
1: Pues a banda de, bueno, del dia de demà, la presentació que sí. Que em fa molta il·lusió, també em fa molta il·lusió la crida. Crec que és un acte ja per a donar inici a l'any faller, que tota Gandia està expectant, està pendents de nosaltres, d'aquest discurs de la balconada de l'Ajuntament, i és un acte que al mateix temps que em dona un poquet de respecte, perquè clar, al final li parles a tota Gandia, però em fa moltíssima il·lusió també poder ocupar aquest lloc i dirigir-me a tots.
0: Buah, és que clar, això deu ser impactant. Jo de pensar estic totalment nerviosa i mira que jo em dediqui a parlar, no?, precisament, però deu de ser molt... deu d'imposar un muntó això, però clar, tot el que es fa en il·lusió i en ganes, pues es fa molt bé. Lídia, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: De res.
0: No sé si es pots contar el dia de demà com el tens organitzat, si vas a la peluqueria, que no ara vas i tot això.
1: Pues sí, mira, primer que res, he quedat per esmorzar en la meua cort, que sé que estan la meitat escoltant-me ara mateixa. I res, després ja comencem maquillatge, perruqueria, tenim un dinar a migdia i tot el dia completet, la veritat.
0: Que guai, molt bé. Sí, pues sí. Ja tens tot organitzat. Saludem des d'ací també a l'acord, que s'estarà escoltant.
1: Clar que sí, sempre.
0: Lídia, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que vagi molt,
1: no,
0: molt bé demà.
1: Vosaltres. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, adeu.
1: Adeu.

0: Escoltem esta cançó que és de la pel·lícula El pianista i ens ve molt a pelo, no sé, que ens ve molt bé per al tema que volem parlar ara, perquè a Oliva s'inaugura demà, dissabte 12 de setembre, la Casa de la Cultura Salvador Cardona Miralles, un espai que aspira a convertir-se en un referent cultural del municipi. L'acte serà a les 19:30 hores, a les 7:30 de la vesprada, i comptarà amb actuacions musicals, parlaments institucionals i una exposició retrospectiva del pintor Miquel Vicens, a motiu del seu nomenament com a fill predilecte. Però enmig de tot això, aquest estiu, l'Ajuntament també va anunciar que el centre acolliria el piano personal de Josep Climent, un reconegut musicòleg, compositor, organista i també fill predilecte d'Oliva. Isabel Verge Climent és la neboda de Josep Climent i és qui ha donat el seu piano. Bona vesprada, Isabel.
1: Bona vesprada.
0: Com estàs?
1: M'alegre molt de parlar amb vosaltres.
0: Escolta, que també tenim ací a l'estudi a Abril Collado Verdú, que és un estudiant de conservatori.
2: Efectivament.
0: Que va ser un poc la promotora, no sé si dir-ho així, d'aquest piano estiga a la Casa de la Cultura. Abril, molt bona vesprada també.
2: Bona vesprada.
0: Comencem per tu, Abril, si vols.
2: Molt bé.
0: I conta'ns un poc com va ser això, perquè tu de menudeta ja tenies interès per piano, no?
2: Sí, des de ben xicoteta vaig començar a anar a classes de piano, des dels 4 anys, de fet. I el cas és que un dia vaig tenir l'ocasió d'anar a casa de Josep Climent. I des d'aleshores que quan passava pel carrer veia des de la finestra el seu piano de cua. I bé, aquesta imatge, no? Recorrent, va arribar al punt que un dia vaig pensar-hi per què no honrar la seva figura, la seva trajectòria, col·locant aquest piano, no? En el centre cultural ara anomenat Salvador Cardona. I bé, comentant-ho amb la regidoria i l'Ajuntament, afortunadament, doncs, s'ha dut a terme i, vaja, tota una notícia esplèndida, vaja.
0: Clar, s'ha dut a terme també gràcies a la neboda, no?
2: I tant que sí.
0: De Josep Climent, que la tenim a l'altra banda. Isabel, ens està escoltant, no?
1: Sí. Jo, de bona veritat, des de la primera vegada que van contactar amb mi, em vaig alegrar moltíssim. Em vaig arreglar moltíssim perquè encara que a casa tota la vida seu musical, mon tio, el meu home, les meves filles, tot el món músic, però jo també se'm van contactar amb mi. Lo que no sabia que tu, Abril, ho havies proposat, va ser una gran alegria, perquè jo vaig pensar què millor va honrar a mon tio que deixar el piano en la Casa de Cultura d'Oliva. Això és un autèntic privilegi per a vosaltres, per a la meva família.
0: Totalment. Clar, això, precisament això t'anava a preguntar. Isabel, clar, demà s'inaugura esta Casa de la Cultura i el piano de ton tio serà un dels elements principals, no?, més reconeguts d'esta Casa de la Cultura. Com esteu, tota la família, davant d'això?
1: Bueno, pues emocionats. Jo no podré assistir personalment perquè en este moment estic en Saragossa, en una altra filla meua, i entonces pues no podré acudir, però vamos, estarà la meva filla Àngela en representació i algú més de la família, i bueno, i estem emocionats de bona veritat, perquè a més saber que el piano va estar enfront de ma casa, com aquell que diu, de casa de Montillo, i el mateix carrer, entonces i deixar-lo pel poble, que ell estava molt orgullós de ser fill predilecte, pues és un gran orgull.
0: I el piano suposa que seria un pilar fonamental en la seva vida, no?
1: Ah, clar, mon tio sí, mon tio. En realitat, el seu nomenament és organista, no? O sea, si tu parles de mon tio, a part de compositor, de director, de lo que sigui, és organista de la Catedral de València i de la Mare de Déu de Desemparats. Però ell té la formació pianística de la seva carrera de tots els anys i tot això. I clar, jo m'ha casat, jo visc en ell, vaig viure en ell des de 6 anys i m'ha casat. Sempre ha hagut d'estar al piano en primera persona.
0: Que guai.
1: És principal.
0: Molt bé, doncs estaria ahí super orgullós de que estarà d'això, de que estiga en la Casa de la Cultura.
1: Per supost, per supost, per supost. Mm-hmm. Jo crec que sí, jo crec que sí. A més, jo ho vaig donar... La donació és, de bona veritat, és un orgull per tota la família. Mm-hmm. O sigui, que jo de saber que haver sigut este piano, perquè les meves filles, bueno, la meva filla Àngela va estudiar piano, però no s'ha dedicat a això... És un gran, a part de que és un gran orgull, és una gran satisfacció i jo estic molt contenta de que vaja quedat ahí.
0: Que guai, molt bé. Clar, estem parlant de piano, és abril, tu estàs fent la carrera de piano, no?
2: Sí, efectivament.
0: És un poc gràcies el va despertar la curiositat veure este piano cada dia?
2: Sí, totalment. De fet, altra curiositat és que el Conservatori d'Oliva rep el nom de Josep Climent.
0: Ah,
1: sí. Exacte.
2: Efectivament.
0: Molt bé.
2: Aleshores, sí, la seva figura ha estat sempre al meu voltant. I ara és un orgull i una satisfacció poder tindre aquest piano en el lloc tan honorífic, no?, com és el Centre de Cultura. Mm-hmm. Salvador Cardó.
0: Deies algo, Isabel?
1: Sí, sí, sí, que exacte, és que de Xina, el Conservatori Viva té el nom de Josep Climent, de Montío. Sí. I, bueno, pues em poses pel de punta, de parlar amb tu, avui, que no el conec, però m'alegre molt si estàs estudiant en el Conservatori Superior de València,
2: sí.
1: Que sàpigues que el meu home va ser catedràtic durant molts anys d'allí també.
0: Ostres.
1: Del Conservatori. Sí, sí, caram, sí, sí.
0: Esteu entrellaçades, no es conegueu, però esteu entrellaçades, sobretot, clar, per esa música, no?, per esa afició a la música, sí. Per Josep Climent. Clar, Abril, no sé si contes un poquet de què estudies, o sea, des de quan estudies el piano, per què el piano...
2: Sí, molt bé. Doncs jo vaig començar a rebre classes de piano als 4 anyets. I des d'aleshores que he continuat amb aquesta afició, aquesta passió, per així dir-ho. L'anècdota és prou curiosa. Vaig començar a tocar el piano perquè als 4 anys encara no parlava.
0: Ah.
2: I ma mare va decidir que potser arran de la música adquiria, doncs, com una fluiditat, no?, per expressar-me a través de la... Sí, a través de la música, i sí, efectivament, així va ser.
0: Que guai, quina visió ahí, ta mare, és que les mares... Molt bé, i ja fins ara.
1: Que bonic sentir això, Que bonic sentir això, una veritat.
0: Totalment, totalment. Clar, a veure si en uns quants anys tu tens un piano de cola.
2: Encara no, però vaja, és tota una fortuna poder gaudir del piano de cua en el centre, això sí.
0: Perquè el piano de cua es podrà gastar? O sea, el poden gastar la gent, Isabel?
1: Sí, no, el piano de cua, quan van trasladar, van vindre els afinadors i tot, i entonces està perfectament perquè, bueno, imagina que Cultura serà el que ho porte, però sí. Que indiscutiblement pot tocar qualsevol pianista que puga passar per allí. Això està donat en aquesta intenció en què passa cultura musical pel poble d'Oliva.
0: Molt bé. I tu tens intenció d'anar a tocar-lo a Abril?
2: Sí, clar que sí, com a música, sí, és tota una oportunitat, sí.
0: Molt bé. Abril i Isabel, moltíssimes gràcies a les dues, a tu per vindre i a tu, Isabel, per agafar-nos el telèfon. Que vagi molt bé, bueno, demà, tu no sé si estaràs, Abril, tu estaràs?
2: Sí, demà a l'inauguració estaré tocant el piano, musicalitzant l'acte.
0: Ah,
2: sí,
0: el peixe piano, concretament.
2: Sí, sí, sí.
0: Ostres, molt bé.
2: Per la meva part, volia agrair a banda de a la família de Josep Climent, moltíssimes gràcies, també a l'Ajuntament d'Oliva, a la Regidoria de Cultura, gràcies Teresa, gràcies Teo, i també a Àngels Gregori, que han fet per dur a terme aquesta meravella.
0: Que xulo, o sea, que demà podrem escoltar-te.
2: Totalment.
0: Tocant aquest piano. Pues moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Isabel, tu no estaràs perquè estàs lluny, però bueno, que segur que te passen algun vídeo,
1: Indiscutiblement, esperem que sí, perquè vamos, a més m'agradarà molt sentir-la tocar i molta satisfacció. Que i bé. Molt d'agraïment a l'Ajuntament i a Cultura i a tot el món.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Adéu.
1: Gràcies. Adéu.